0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ahoy.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Classe B, classe B, classe B. Pepita Estudios 2025.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
0: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: viure dins de mi.
1: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb
2: Ràdio Abrera.

0: Vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Swag!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Radio Abrera, són les 6.
3: Serveis informatius de Radio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
7: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Esta llamada está siendo efectuada desde una prisión federal.

0: Informa't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Arnau Vila. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 7:45 del vespre d'ahir un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de fortes pluges, tempestes i ventades que ha afectat diversos punts del territori. De cara a demà, el descens ja serà més evident amb els valors habituals que es situaran entre els 28 i els 34 graus. I el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa. Durant l'episodi, s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, 41,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla entre Govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el Govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el Govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant el centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar a un nou sistema de pagament. Finalment, pel que fa als esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb la carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa com a blaugrana. El portuguès es va guanyar la confiança de Hansi Flick, qui volia que Cancelo tornés a formar part de la plantilla aquest pròxim curs. Un Barça ha canviat el porter Aaron Jacobsvili, cedit a l'Almeria de segona divisió.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: ¿Qué horas son, mi corazón?
4: Hora 23.
5: Te lo dije muy clarito.
6: Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
4: Hora 23.
7: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
4: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
7: A Ràdio Abrera, Hora 23.
8: Ràdio Reloj.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
9: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
14: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
15: Happy Holidays!

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
1: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Arnau Vilà. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre d'ahir un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de fortes pluges, tempestes i ventades que ha afectat diversos punts del territori. De cara avui, el descens de temperatures ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. I el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa. Durant l'episodi, s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià. També hi ha hagut màximes com 41,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i els 41,1 a Torroja del Priorat. La picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta de l'Home Margarita i El Embolsamiento. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. Pel que fa als esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista portuguès ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb la carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Laurana. El lateral va jugar el curs 23-24 i també el tram final de la temporada passada com a culer. El portuguès es va guanyar la confiança de Hansi Flick, que volia que Cancelo tornés a formar part de la plantilla per aquest pròxim curs. Un Barça que ha enviat el porter Aaron Jacobsvili cedit a l'Almeria de segona divisió. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. El proper cap de setmana, del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte, dia 20 d'agost.
5: El dissabte, el primer que farem, a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer. Que si passa algú, se l'oferirà, com sempre, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5 i mitja, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6 i mitja, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, eh? És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada d'habaneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el ball de Revetlla.
4: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
5: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5 i mitja comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, eh? A les 6 i mitja es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
4: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri, Isabel de Frutos.
5: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vingués tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
4: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. Acció social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7. En cas d'urgència, per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
6: Y me pregunto si pudiera ser.
0: Amb tots els èxits del panorama nacional.
6: Quiero

0: Passen 9 minuts de les 8 del matí i els divendres, divendres 21 d'agost. Notem una miqueta més de fresquet, de veritat. Doncs comencem parlant del temps, perquè les temperatures extremes han donat pas a les pluges intenses. Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes molt intenses avui divendres i també dissabte. Alguns punts fins i tot podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i per això també el Meteocat avisa de la intensitat de les pluges. Un canvi de temps que ja ha començat, va començar ahir a la tarda amb pedregades, esclafits en alguns punts de Catalunya, pedregades com a Collbató, també una tempesta que va afectar Abrera, Olesa, el Baix Llobregat Nord, ahir a primera hora de la tarda. Els bombers van rebre una cinquantena d'avisos, la majoria per arbres caiguts o mobiliari urbà malmès a diferents punts de Catalunya. Els experts recorden que aquest canvi de temps tan sobtat i tan intens és una evidència més del canvi climàtic. Les pluges van descarregar amb força el Vallès i el Bages, amb registres que localment es van acostar als 40 litres per metre quadrat. En alguns casos, les tempestes han anat acompanyades de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. Fins i tot hi ha hagut un esclafit a Santpedó, al Bages. L'episodi meteorològic també ha tingut afectacions al litoral. Protecció Civil va informar que se va hissar la bandera vermella i es va prohibir el bany a les platges de Llevant, Capellans, Ponent, Llarga i Calacrons de Salou, i també a les platges de Roda de Barà i d'Alcanar, pel mal estat de la mar. A més, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va intensificar la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades de caràcter local en barrancs i rieres de la Conca d'Ebre. Aquest divendres es mantindrà la inestabilitat. Repassarem la previsió del temps a 8:45 del matí. La ciutat autònoma de Ceuta va paralitzar ja la tarda l'operatiu de neteja i desinfecció que havia posat en marxa ahir al matí a la platja del Trampolín, després que s'evacués l'assentament on vivien unes 1.200 persones que ja fa dies que van creuar la frontera entre la ciutat i el Marroc. Al voltant d'uns 500 migrants van tornar a l'assentament hores després que es completés el seu trasllat cap a dues noves instal·lacions temporals d'acollida habilitades a la ciutat. Segons ha informat l'administració autonòmica, els treballs s'han hagut de paralitzar després que desenes de persones tornessin cap a la platja, aparentment per recollir o buscar pertinences personals. Tanmateix, algunes fonts presents a la zona assenyalaven que alguns dels migrants han tornat amb mantes i altres efectes amb la intenció de passar aquesta nit de nou a la platja, on durant les últimes setmanes, recordin, s'havien consolidat un dels assentaments improvisats més grans després de la entrada massiva de milers de migrants a la ciutat a finals de juliol. Més coses, perquè l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui divendres davant del centre penitenciari Brians d'Ors a Sant Esteve Sesrovires, en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. Els fets van tenir lloc quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat prioritàriament a persones amb mobilitat reduïda o amb problemes mèdics. La visitant anava amb el seu fill d'un any i mig d'edat i la treballadora li va dir que s'havia d'esperar uns instants, ja que primer havia de pujar una persona d'edat avançada. Segons va denunciar UGT Presons, davant d'aquesta indicació, la dona va reaccionar de manera extremadament violenta. El sindicat va assegurar que va llançar el nadó contra la paret i tot seguit va empènyer violentament la companya, iniciant una agressió brutal durant la qual li va arrencar cabells, la va esgarrapar a la zona de l'ull i fins i tot la va fer sang i la va mossegar. A més, també hauria amenaçat de mort la professional. La treballadora va ser traslladada a la mútua per rebre assistència mèdica i la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Parlem ara mateix de mobilitat, perquè la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella, ja estarà completament operativa dissabte de la setmana que ve. Fa un mes que està tallada entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per obres a la via. Atenció als usuaris de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, la línia R6, la d'Igualada, té retards de fins a 15 minuts entre Sant Esteve Sesrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions. I la circulació ferroviària està interrompuda a la RL4 entre Calaf i Manresa per una incidència al sistema d'electrificació, segons Adif. Temperatura 22 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Obrim amb FLM Melody, amb aquest Vivir a tu lado.
2: Me cansé de correr sin sentido.
0: Per començar aquest divendres.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat.

0: Ràdio Abrera, digui.
1: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
0: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
1: I us encarregueu de tot?
0: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
1: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
3: Seguim. Avui divendres 21 d'agost, en ple estiu, descobrim música nova. Ede ens porta Què va ser, una de les cançons que formen part del seu treball Aeternum. Una proposta de pop actual i melòdic que se suma a les novetats que ens deixa aquest mes d'agost.

L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.

Dos quarts de nou. Divendres de temps insegur i noves tempestes. A primera hora apareixeran moltes clarianes, sobretot per Ponent i per l'Ebre. A mesura que avanci la jornada aniran creixent els núvols amb força i a migdia les tempestes cauran al nord-est del territori. Durant la tarda i vespre ho faran de nou al Camp de Tarragona i al litoral central. Aquests xàfecs aniran acompanyats de fortes ratxes de vent, calamarsa o pedra. Les acumulacions en poques hores, per exemple, a la costa sud, al prelitoral o a Ponent, podrien superar els 60 litres per metre quadrat. Cal vigilar les crescudes sobtades de caràcter local a barrancs i rieres, així com al Pirineu, a l'alta muntanya, on les tronades també seran violentes. La situació marítima estarà alterada amb maró o forta maró, per exemple, al nord del Cap de Begur. Es mantenen vigents els avisos per pluja intensa en algunes comarques, ara bé totes. Cap de setmana amb els últims xàfecs i un ambient més fresc. La presència d'una massa d'aire més fred contribuirà al descens tèrmic. De fet, durant el cap de setmana, el termòmetre baixarà de manera més sensible i quedarà una mica per sota del que tocaria en aquestes dates. Això es traduirà en una millor, en un millor descans durant les nits i la desaparició de les nits tòrrides i tropicals a la costa, com a mínim, durant uns quants dies. Al Pirineu, per exemple, és on es notarà més aquesta refrescada i durant les nits caldrà agafar jaqueta i una manteta. Sembla mentida, però serà així. A Ponent i a l'Ebre ja no passaran dels 33 graus i a la resta del territori els termòmetres es mouran entre els 26 i els 30 graus. La matinada de dissabte serà molt fresca al Pirineu i algunes valls baixaran fins als 10 graus. A la costa gaudirem d'uns agradables 22 graus de temperatura. Pluja acumulada fins a les 8 d'aquest matí del divendres, a Nàbata, 24 litres per metre quadrat, 23 a Castelló d'Empúries, 21 a Banyoles, 22 a Sabadell, 20 a Terrassa, 17 a Artés, 14 a Parets, també 14 a Pujalt, 11 litres a Castellnou de Seana, 10 a Ascó o 8 litres a Dosrius. Temperatura a Abrera, 23 graus ara mateix. I atenció, a causa d'una incidència tècnica, la megafonia i els monitors informatius de les estacions de Rodalies de Catalunya es troben temporalment fora de servei. Es recomana a les persones usuàries comprovar la destinació i el servei mitjançant els laterals i frontals dels trens. Una autèntica vergonya, una jornada més. Moment de recordar. Ara recordarem una de les grans col·laboracions del 2021. El colombià Sebastià Yatra i el porto-riqueny Mike Towers van unir pop i música urbana per explicar un amor impossible. Aquella persona que no pots tenir, però amb qui imagines que formaries la relació perfecta. És una d'aquelles cançons que ens transporten a aquella època, Pareja del Año.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Rodalies de Catalunya acaba d'informar que està solucionada aquesta incidència al sistema d'informació als viatgers. I en aquest divendres d'agost torna a escoltar a Frederic, aquest artista madrileny del barri de Sant Blas, que barreja les seves arrels de rap i flamenc amb rumba i sons urbans. Donde me crié. Parla del barri, la família i les arrels. Frederic actuarà el 3 d'octubre a Barcelona, al Club Sant

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Hi ha amors que s'acaben, però això no vol dir que tot el que s'ha sentit desaparegui, eh? Des de Cambrils, Ivan Herzog parteix precisament d'aquesta idea amb el tema Des de lluny. I tenim data d'actuació, eh? Ivan Herzog, 17 de setembre, actuarà a La Carpa, a Vic. És un dels noms del pop català que està creixent amb força aquest 2026.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Joan Dausà i Mamaduixa s'uneixen amb aquesta cançó. Papi, posa-la al disc.
3: Peus a les...

0: aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Seguim amb una unió que porta accent andalús i molt de sentiment. El gadità Javier Valizón comparteix cançó amb Decay a La Portada.
2: Me levanto.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria el Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el CEM ha atès, de fet, 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre, i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. El segon torneig d'en Molqui del Suro ha reunit un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitlles El Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
4: Amb motiu de la Festa Major del poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molqui del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que per causes meteorològiques vam haver de suspendre l'acte, doncs portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes. Va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molqui, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment en el torneig.
3: Fa tot just un mes, el Club de Bitlles El Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitlles, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila en parla.
4: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on a part del molqui també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el cub, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per aquesta temporada portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro i, si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
3: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
4: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla, i si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
3: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram, @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Després dels informatius de les 9, encetem nova hora i ho fem descobrint una proposta de casa nostra. Island Dojo, un amo de la beach, entre d'altres, uneixen forces amb Jo No Sé. I després viatjarem fins a Colòmbia amb dos artistes que no necessiten presentació. Fonseca i Juanes comparteixen Antes que el tiempo se vaya, un merengue amb acordió i la guitarra elèctrica característica de Juanes. Estem en ple estiu. I encara ve més de gust escoltar cançons com aquesta.
5: Ja, yeah. Estem a la Island Dojo.
6: Ja estem pujant un lele
5: la vida. I això és un cos de

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Una veu jove que continua fent-se un lloc dins l'escena musical catalana és Irene Cortés. Ens porta Quan miri al cel, una proposta íntima i delicada que ens convida a mirar amunt i deixar que els records i les emocions parlin per nosaltres. Un moment més tranquil dins d'aquest divendres 21 d'agost, ideal per baixar una mica les revolucions i descobrir noves veus de casa nostra.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Pugem una mica la temperatura d'aquest divendres amb Joan como fiebre, una proposta de pop urbà sensual i melòdica. Perfecta per continuar avançant cap al cap de setmana amb una mica més d'intensitat.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Toma.

Refem una mirada enrere fins al 2021 per recuperar un dels grans èxits de Bad Bunny, a John Aguni. El portorriqueny mostrava una cara més melòdica per parlar d'aquella persona que no aconsegueix estreure del cap, fins al punt d'estar disposat a recórrer mig món per tornar-la a veure. El títol, de fet, ens porta fins la illa japonesa de John Aguni, una cançó que va marcar aquell estiu del 2021 i que continua sonant tan bé com el primer dia. Escoltem.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Canviem d'atmosfera amb l'elegància ara de Jorge Drexler. El músic uruguaià ens porta a tocar madera. Una proposta més reposada per continuar avançant en aquest divendres d'agost.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ens posem una mica més nocturns i urbans, encara que sigui de bon matí, amb King Magneto i Lenny Face, coneixen forces amb Monfire, una proposta que juga amb una atmosfera més fosca i magnètica, entre ritmes urbans i una producció pensada per envoltar-nos des dels primers segons. Descobrir música més enllà dels artistes habituals, afegint aquesta cançó a la banda sonora d'aquest divendres d'agost.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Julen s'acompanya ara la Miqui Núñez amb M'enamorat, una col·laboració en català fresca amb aquell punt de pop que entra especialment bé en aquests darrers dies d'agost. Una bona dosi d'enamorament per continuar aquest matí.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Dues de les dones amb més força del pop urbà en castellà, la mexicana Kenia Os i la granadina Lola Índigo, juguen a Fit.

0: Julia Blum, somiada expert, porta aquella sensació tan bonica de tenir una il·lusió tan present que sembla real, fins i tot quan tens els ulls oberts. Pop en català, sensible i que ens agrada. Encaixa molt bé en aquest matí d'agost, quan encara queden dies per continuar acumulant moments d'estiu. Arribem a les 10.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar a la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i de fet ara ja es nota. Des del 18 d'agost el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. Amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb dos dies inclosos. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera a data 1 de l'1 del 26 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de les AFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, a través del centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. A més, en el marc de l'aposta dels centres educatius per a l'ús de les tecnologies a l'aula, es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma de vals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el servei d'atenció ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 4:45 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 4:45 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, el recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026, amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
4: S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Vinga, va, 10 i 8 minuts, alegrem el matí. Obrim nova hora d'aquest divendres 21 d'agost amb Lala Love You, que tornen a fer del desamor una explosió de pop amb A ver quién duerme ahora. I després canviarem les guitarres pel ritme urbà i l'ambient més d'estiu amb J. Martín i Milo, que s'han ajuntat amb Besito. Proposta fresca i amb aquest punt de flirteig que encaixa perfectament en aquest divendres d'agost. Quan el cap de setmana comença ja...

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Encara som en ple agost, però la Laie ja comença a mirar cap al mes que tenim a tocar, setembre. Amb aquesta cançó, l'artista catalana posa música a aquest moment de transició en què l'estiu comença a acomiadar-se i arriben els canvis, els nous inicis i també una certa nostàlgia pel que deixem enrere. I avui, divendres 21 d'agost, el títol ja ens recorda que setembre és a la cantonada. Però tranquil·litat, encara ens queden uns quants dies d'estiu per aprofitar.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Seguim amb una col·laboració internacional que porta Justin Quiles cap a un terreny més electrònico, amb Kobu, Zodic i Sunny Lucas, amb aquest Starry Eyes, literalment una traducció així com ulls estrellats. Un so diferent per continuar descobrint música en aquest divendres d'estiu.

Ara recordem un dels temes que més van sonar durant l'estiu del 2021. El colombià J Balvin s'unia per primera vegada amb l'argentina Maria Becerra amb Què Más Pues, aquest reggaeton sobre dos ex que tornen a trobar-se. Una col·laboració que es va convertir en tot un èxit internacional i que continua tenint aquell ritme perfecte per un divendres del mes d'agost. 25 graus.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb música a la casa nostra i amb Jordi Ninus, que ens presenta Sota la meva pell. El cantautor de Cardedeu torna amb una peça molt personal. Pop d'autor en català, sensibilitat i una proposta més íntima per posar un altre color avui divendres.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Malú torna a posar la veu al servei de les emocions més intenses. A Rota parla de la vulnerabilitat, d'aquell moment en què una relació deixa ferides. Una Malú directa en aquest terreny de les grans cançons emocionals on sempre s'ha mogut especialment bé.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Lola Índigo torna a jugar amb els ritmes llatins. Ara al costat del canari, Lucho RK, el bachatón de la L. Un dels noms destacats de la nova generació canària, Lucho RK, amb Lola Índigo. Això és meravellós. Una combinació que porta la bachata cap al terreny urbà actual.

0: los enemigos, Miss Dinamarca, amb més de 4 dècades de carrera. Arribem a les 11.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar també els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, com són també al prelitoral, a la Catalunya central i finalment al nord-est del país. Els bombers han rebut fins les 7 del matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats en aquestes darreres hores, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses també han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb 2.697.000 persones, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola han augmentat també un 1,3%. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que aquest és el segon juliol consecutiu amb màxims històrics. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort a una professional del centre. Des de l'organització han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir aquest dijous al primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Els agents els han traslladat a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja retiraven les restes de les cabanes que s'havien construït durant les últimes 3 setmanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. Amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 2 acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 1 acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat continuat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació. Comunicació.
4: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
1: Abrera Informació. Joventut.
4: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686 253 157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Després de les notícies a les 11, encetem la quarta hora del programa amb una connexió 100% colombiana. Manuel Turizo i Maluma uneixen forces amb aquest Pan Bichao, una proposta que juga amb ritmes tropicals i caribenys. Deixem una mica la banda del reggaeton més convencional per buscar festa, moviment i molta química entre tots dos. I després canvien completament de registre amb Leire Martínez. La cantant basca continua consolidant la seva etapa en solitari i ens porta Cabeza de Ratón, mostrant una faceta més personal, directa i amb més caràcter. Dues novetats, dos estils i una quarta hora que comença ben variada.
5: Qué rico, mi amor.

0: cabeza de ratón.
1: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Canviem de sonoritat. En Manuel Dos Santos coneix força Sant Melen. Pégate guaya. Una proposta que mostra aquesta generació d'artistes cap als sons urbans més actuals. Una lletra marcada per l'atracció i aquella química que convida a

0: Esto es Crem Music.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Ens quedem ara amb Laira West i Cadam, coneixen forces amb Menxules, una proposta urbana en català, fresca, directa.
3: Després

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Hi ha cançons que no necessiten grans artificis, perquè la veu ho explica pràcticament tot. És el cas de la cordobesa María José Yergo, que ens porta La Felda. Esta peça intensa.

Ara tornem al 2021 amb dues dones que ja havien demostrat que juntes funcionaven de meravella. Després de l'èxit de Sin Pijama, Nati Natasha i Becky G repetien col·laboració amb Ram Pam Pam, un reggaeton cargadet d'actitud on deixaven clar a un ex que la història s'havia acabat i no havia cap intenció de tornar enrere. Va arribar just abans de l'estiu i es va convertir en un dels grans èxits llatins d'aquell moment. 5 anys després, recuperem aquell ram-pam-pam que segur que molts encara recordeu de memòria. Per cert, la temperatura, anem a actualitzar-la. Tenim 26 agradables graus.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Una altra veu de la nova escena catalana que continua obrint-se camí. Marina Freixas ens presenta Xulo Romàntic, un títol que ja juga amb aquesta manera desenfadada d'escriure i parlar de les noves generacions.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Baixem una mica les revolucions amb l'Onzac i Delby Ramos, que ens proposen precisament això, Tranqui, una cançó de ritmes llatins que convida a deixar les peces de banda, no complicar tant les coses i permetre que una relació vagi fluint al seu ritme. Una proposta relaxada però amb prou ritme per no quedar-se quiets, eh? I un missatge senzill. De vegades, com menys forcem les coses, millor funcionen.

0: tia.
1: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
2: Posem ara una mica més de sentiment amb Mario Osorio i Mi Mundo Entero, una cançó que gira al voltant d'aquell amor que acaba ocupant-ho tot. Una proposta melòdica i romàntica. Descobrim la faceta més emocional de Mario Osorio.

0: 1, 2, 3, 4.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Hi ha cançons que funcionen gairebé com un àlbum de fotografies. Lucía mira enrere amb Cuando éramos niñas. D'aquelles cançons que inevitablement ens fa pensar per uns minuts en com eren nosaltres, com eren petits.

0: fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Arriba la colombiana Claudia Arenas, com un imant, una proposta de pop llatí romàntic cap a les 12.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est de Catalunya. Els bombers han rebut fins a les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i blanques i també inundacions i acumulacions d'aigua. De fet, entre els incidents més destacats, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I també les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat, de fet, un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions fins que solucioni aquesta incidència. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, avui a les carreteres catalanes, la C53... té un carril tallat a Tornabous en sentit Tàrrega per una avaria, mentre que la C-147 està completament tallada en tots dos sentits de la marxa a l'Alta Neu per una esllavissada amb els accessos als nuclis de població activats. També hi ha circulació intensa a la C-25, a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida amb un carril tallat, i a Tarragona també la TP-725 està també tallada en tots dos sentits de la marxa a Villalonga del Camp per un accident. A Girona la C-66 també té retenció entre Banyoles i Porqueres per un altre accident on s'ha habilitat pas alternatiu. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb més de 2.600.000 persones, que suposen un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatges, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola també han augmentat un 1,3%. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a una agressió a una funcionària. Els fets van passar el diumenge, quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració pública no dona solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. El proper cap de setmana, del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte, dia 20 d'agost.
5: El dissabte, el primer que farem, a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer, que si passa algú se l'oferirà, com sempre, vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5:30, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6:30, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada de veneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor, i aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el ball de Revetlla.
4: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
5: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5:30 comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, A les 6:30 es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
4: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri, Isabel de Frutos.
5: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
4: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. Acció social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contrarrellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Encetem aquesta darrera hora del programa amb una combinació que potser no esperàvem. Luis Fonsi i Feid junts a Canviaré. El porto-riquen i el colombià uneixen dos universos diferents en una cançó que barreja pop llatí i ritmes urbans. I després arriba Maria Pelae amb el seu particular sentit de l'humor i aquesta manera tan seva de jugar amb les paraules. No estoy católica. La malagueña recupera una expressió popular, eh? Dues maneres completament diferents d'obrir aquesta nova hora.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Dues sensibilitats molt especials de la música catalana es troben en aquesta mateixa cançó. La banda Love for Lesbian s'uneix a Judith Nederman, Ojalá, amb aquesta veu de la cantautora, portant encara més delicadesa a l'univers emocional de Santi Balmes.

Ara recuperem un dels reggaetons que ens acompanyaven l'estiu del 2021, Justin Quiles, reunia el dominicà Chimbala i el mític duet portorriqueny Zion i Lennox, El Loco, una combinació que barrejava diferents generacions i maneres d'entendre la música urbana i latina. Era una història d'atracció, de desig, aquella persona que té completament fora de control, amb un ritme que, 5 anys després, continua funcionant perfectament. Avui fem memòria amb un dels èxits que formava part de l'última promesa, el tercer àlbum de Justin Quiles.

0: el mundo entero.
1: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
2: Ara ens arriba una proposta molt més càlida i delicada. Amb Mau i Ricky, amb Apola, converteixen aquesta flor en la imatge perfecta per parlar d'una persona que destaca entre totes les altres i d'un sentiment que va creixent gairebé sense adonar-te'n. Una cançó melòdica, amb aquest punt romàntic. Camí de la una, ja.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est del país. I de fet, les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora d'aquest matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la mobilitat, a la C66 entre Banyoles i Porqueres hi ha circulació intensa per un accident amb pas alternatiu. També a l'AP7 un altre accident provoca congestió entre la Roca del Vallès i Montmeló en sentit nord. I per avaries també hi ha un carril tallat a la C53 a Tornabous en sentit Tàrrega i un altre a l'AP7 a Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha un carril tallat a la C25 a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida per una altra avaria. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb noves mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Les autoritats estan habilitant nous espais d'acollida i encara no han indicat on s'ubicaran les persones que han fet sortir avui de la platja. En aquest sentit, també la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades precisament al tràfic il·legal de migrants des de Ceuta fins a la península i ha detingut 5 persones. Una de les xarxes traslladava embarcacions des de Cádiz fins a Ceuta per recollir migrants i posteriorment portar-los a la costa peninsular amb preus de fins a 9.000 euros per persona. L'altra investigació se centra en una travessa concreta del 14 d'agost en què 7 persones van arribar a la costa de Cádiz després de 5 hores de navegació.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. El segon torneig de Molki del Suro ha reunit un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitlles al Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
4: Amb motiu de la Festa Major del poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molki del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que per causes meteorològiques vam haver de suspendre l'acte, doncs portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes. Va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molki, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment en el torneig.
3: Fa tot just un mes, el Club de Bitlles al Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del Molki i d'altres modalitats de bitlles, com les bitlles catalanes o el CUP, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila en parla.
4: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on a part del molqui també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el cub, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per aquesta temporada portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro i, si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
3: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
4: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla, i si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
3: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de Petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram, @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Damn, baby, you got a bright.
1: Aquest estiu, pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
6: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
5: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
6: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
5: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
6: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
7: Entre tots i totes, fem Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues. Us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials al sud de Catalunya. Els xàfecs més intensos es preveuen aquest divendres al vespre i durant la nit al Camp de Tarragona i també el dissabte al matí a la zona del Delta de l'Ebre. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores, amb tempestes que poden anar acompanyades també de pedra, fortes ratxes de vent i esclàfits. L'ACA alerta que les precipitacions poden provocar crescudes sobtades de rieres, torrents i rambles, tot i que no es preveuen desbordaments generalitzats dels principals rius. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ja ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I també mobilitat a la B20 entre el Prat de Llobregat i l'Hospitalet. Un accident provoca congestió i manté dos carrils tallats en sentit nord. També hi ha un altre accident a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Parets del Vallès, amb 8 quilòmetres de congestió en sentit Girona. A la C66 entre Banyoles i Porqueres, també un tercer accident obliga a circular en pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració ara mateix davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. I la policia ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Les autoritats estan habilitant nous espais d'acollida i encara no han indicat on s'ubicaran les persones que han fet sortir d'aquesta platja. A banda, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic il·legal de migrants des de Ceuta fins a la península i ha detingut 5 persones. Una de les xarxes traslladava embarcacions des de Cádiz fins a Ceuta per recollir migrants i posteriorment portar-los a la costa peninsular amb preus de fins a 9.000 euros per persona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: El divendres 28 i dissabte 29 d'agost, Abrera es convertirà en l'epicentre del motor amb la celebració d'una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro, una competició que reunirà alguns dels millors pilots de l'estat en un circuit especialment preparat als terrenys de la zona del Rabato i Camp Morral. Per conèixer com ha nascut aquest projecte i què representarà per al municipi, avui ens acompanyen a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera el Néstor Godino, impulsor de la iniciativa, i el Joan Cubaró, president del Motoclub Abrera i director també de cursa. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia. Hola, bon dia, bon dia.
4: Com va sorgir la idea de portar una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro aquí a Abrera?
5: Bueno, pues és que a Abrera ja tenim com històrica d'Abrera, hi ha hagut sempre molta afició de curses, de pilots, de coses d'aquestes, d'esdeveniments del motor. I llavors, pues, com que es va començar, ja començar, vam fer amb l'Enduret, de canalla, la història, vam dir, per què no pugem una mica al nivell i fem campionat d'Espanya de trial? I aquest any vam dir, escolta, potser que fem una cosa diferent allà, una mica més, que la gent pues, no estigui la cosa tan dispersa dels puestos i fem una cosa més concentrada que tothom ho pugui veure de plea, no? I vam dir, pues, Copa d'Espanya de Superenduro, perquè és un esdeveniment que és tipus com si fos un estadi, i això té molta, és molt vistós, i vam dir, pues, tirem endavant aquest aconteixement que crec jo que pot ser maco per Abrera i molt atractiu pel públic.
4: Mm-hmm. Perquè, això anava a dir, per què Abrera pot ser un bon escenari per acollir un esdeveniment d'aquest tipus?
0: Bueno, la primera... Abrera és una localitat que té una infraestructura a nivell de com arribar, ¿vale? Tenim molt a prop Terrassa, a la 40, tenim molt a prop Barcelona, molts municipis que tenen molta població, i això fa que sigui de fàcil accés a municipis i al públic, ¿vale? Llavors, això fa que Abrera, pues, sigui un punt que està al centre de Catalunya i que la gent li sigui molt atractiu vindrà a veure les nostres curses com va passar amb el trial. I a part és que Abrera té un històric als inicis del motociclisme de sempre, perquè sempre ha estat el Cuberó, ha estat l'Antonio Trueba, han sortit molts pilots, han sortit pilots com pot ser la Riba, com pot ser
5: el Perollé,
0: hi ha molts pilots que han sortit a Abrera, i a part que després molts pilots elits han estat entrenant en Abrera perquè es portava una mica l'Antoni, com el Toni Bou, la Laia i tots aquests, que sempre han sortit al voltant del nostre municipi i sempre s'havien fet curses al nostre municipi. Des del 72 es va fer el primer trial, i després, bueno, m'explicaven que feien carreres de motocross de nen, i això és el que bueno, estem retomant una miqueta aquesta tradició històrica que té Abrera, perquè és un atractiu que a la gent li agrada.
4: De fet, Abrera, doncs, bressol de pilots, i s'està consolidant ja com a un punt de grans esdeveniments del motociclisme, podríem dir.
5: Sí. Abrera és un bon punt, i a més, per exemple, l'any passat es va considerar, des de la Federació Espanyola, se va considerar que Abrera era el motoclub com a millor organitzador amb una població, amb menys de 1.000 habitants, era el millor organitzador d'un esdeveniment de campionat d'Espanya de trial i tot.
4: I ara, doncs, com a motoclub, quin repte ha suposat assumir l'organització d'una prova com aquesta, d'aquestes característiques, el superenduro, que imaginem que és diferent
0: aquí,
4: al trial?
0: Aquí hem volgut donar un pas endavant en el tema de l'esport del motor, perquè el que volem fer és una prova d'alt nivell amb pilots elits, vale? I al final aquesta prova d'alt nivell juntar-la amb la cultura de la zona, amb espectacles per la nit, que sigui un dia festiu per tota la família, per nens i grans.
4: Perquè quanta feina hi ha darrere d'un cap de setmana o dos dies com aquests que ho direm aquí a finals d'agost?
0: Bueno, això, quan deixem de treballar, anem allí a ficar pedres, però bueno, agafem les estones que podem i anem fent a poc a poc.
4: Pues és una modalitat menys coneguda, però és molt espectacular. Per la gent que no conegui el superenduro, què el fa diferent d'altres modalitats del motociclisme?
0: El que fa diferent és que mai saps qui guanyarà, perquè el superenduro, com hi ha obstacles d'alt nivell, en qualsevol moment hi ha un error d'un pilot que pot anar primer i pot inclús tenir una distància d'un quart de circuit, i quan cau, mentre que aixeca la moto, l'arranca, li passen tres i tornem a començar. Llavors és una cursa amb una intriga gustant i sobretot molt ràpida. O sigui, quan surten la parrilla, perquè surten en parrilla, quan surta una màniga, la següent parrilla s'està col·locant, perquè quan acabi l'últim pilot, sense esperar, surt la següent parrilla de la següent categoria. I això fa que sigui que tens unes dues hores de cursa a full, sense parar.
4: I per això també s'estan adaptant tots els terrenys que hi ha, com deien, a la zona del final del Rabato, zona de Camp Morral, especialment per aquesta prova. Què és el que s'hi trobaran els espectadors?
0: Els espectadors es trobaran hem fet, perquè no hi ha pressupost per ficar unes grades en condicions, perquè les grades, unes grades que siguin d'estructura metàl·lica i tot això costava molts calés. Llavors, el que hem fet ha sigut uns bancals en les quals, pues, bueno, es podran divisar tota la part del circuit, perquè fem com un anfiteatre, i d'aquesta forma tu tens la visió de tot el circuit. I després hi ha una zona de full tracks, hi ha on està el camió on es fa l'espectacle, l'escenari, i això fa que l'entorn sigui... I després hi ha una zona habilitada per pàrquing per la gent que ve de fora, i això fa que, bueno, que el que vingui a disfrutar de la cursa tingui una visió de tota la cursa, perquè no molesta la persona que està al davant, perquè hi ha aquests nivells.
4: I Néstor no només és impulsor també en el motoclub amb el Joan d'aquest esdeveniment, també pare de dos pilots, el Néstor Godino, la Dera Godino. Bé, com vius aquesta doble responsabilitat, podríem dir?
0: Bueno, jo quan corro en Abrera és com que si no estiguessis, perquè jo sempre que he corregut a Abrera jo és que no estic amb ells, estic a l'organització, ells ja tenen molts amics coneguts a Abrera que els ajuden, li donen suport, i llavors jo aquell dia jo és com si fossin un pilot més que surt a la cursa, perquè jo no tinc temps d'estar per ells. Però bueno, ho porten bé i no passa res, al final és una competició més, ho faran el millor que puguin i no passa res, al final és això.
4: Hi haurà competicions de diferents categories, infantils, per adults, com es desenvoluparan els dos dies de competició?
5: En principi els dos dies seran, el primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Llavors, pues, l'esdeveniment el dematí es faran uns entrenaments, això de, no sé, l'horari encara els hem d'acabar de concretar, i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories, de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlit, que aquesta ja és la màxima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
4: Que aquestes són proves puntuables pel Campionat d'Espanya, oi?
5: Per la Copa d'Espanya.
4: Per la Copa d'Espanya. Sí, sí. I acabarem amb una gran festa el dissabte a la nit.
0: Sí, tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És una música bastant tranquil·la i, bueno, i és jo el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom estigui cívicament, es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: Molt important també. Ja es poden adquirir les entrades per gaudir d'aquests dos dies de Super Enduro aquí a Abrera. Quins canals i com heu habilitat aquesta venda d'entrades?
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, vale, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros, o sigui, no té cost. L'única cosa és que necessitem que facin que agafin aquesta entrada, perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, perquè depenent de l'aforament que hi hagi, tenen que ficar uns recursos, unes de recursos, contractar més gent de seguretat, i bueno, es tenen que fer una sèrie d'adequacions de grades, terreny, depenent del número d'entrades, però això és molt important, que el que vulgui vindre, ja que no valen res, que són a 0 euros, que les agafin l'abans possible perquè nosaltres puguem tindre una previsió. Es tenen que fer com es fa quan es fa
4: el teatre.
0: Bueno, que tenen que portar, no, quan fem el césped que es fa el cinema d'estiu, llavors que porten la seva cadira, pues llavors la gent que es porti la seva cadira, perquè estem fent una entrada a 0 euros, i després la gent de fora, com entenem que serà molt més difícil que puguin portar la seva cadira, ja sí que com ells sí que paguen entrada, que paguen 10 euros, d'aquests 10 euros són 5 euros perquè li juguem una cadira, tenim que ficar la seguretat, el control, i tot això té un cost. Llavors aquests 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, o sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya, llavors, pues, bueno, si l'ajudem una miqueta amb 5 euros, pues, a lo millor li paguem la benzina per vindre, i l'any que ve podran vindre el doble, però al final és una miqueta una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno, que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem. O sigui, la idea és que jo sempre he dit el mateix, tenim que valorar molt el que guanya, però també molt el que ve i no guanya. I el que queda l'últim té el mateix valor que el que guanya, perquè al final s'està forçant, està intentant evolucionar. A lo millor hi ha pilots que venen i no és la seva disciplina, però venen perquè volen córrer aquí a Abrera, perquè els fa il·lusió, perquè és Abrera, i perquè saben l'event que estem organitzant. Llavors trobarem pilots que normalment a lo millor només fan enduro, que no han fet superenduro mai, però aquest dia venen, no? Pues aquestes persones que fan aquest esforç, aquests pilots, se les té que valorar, i si a sobre tenen una miqueta de seguidors a Instagram o el que sigui i volen vindre, pues li compraran l'entrada a ell, li assignaran, quan li demanin a quin pilot vols ajudar, però li clicaran a ell i igualment tindran una miqueta d'ajuda per vindre.
4: Mm-hmm. Molt important també destacar que en el cas de les persones empadronades a Abrera, aquestes tiquets s'hauran d'adquirir a través del web de l'Ajuntament, abrera.cat, sí. I per les resta d'entrades teniu una plataforma que és entrapolis.com, sí, sí, que també doncs, es podran comprar. Doncs bé, ja per acabar, perquè ningú s'hauria de perdre aquest cap de setmana de Superenduro a Abrera, com convideu l'audiència a venir, a assistir i a gaudir?
5: Home, jo crec que això serà un esdeveniment que ningú s'ho imagina aquí a Abrera, el que és l'espectacle del Superenduro. Això és el primer, perquè es tracta d'un... és un circuit, ja dic, és com un estadi, i el públic ho veu tot, però és un espectacle superespectacular perquè està comprès, o sigui, està fet a base de molts obstacles de ja no de gran velocitat, d'una velocitat enorme, però és molt espectacular la forma que han de passar, perquè hi ha troncs, pedres, salts, tot. Ja com deia el Néstor, el més mínim error d'un pilot pot anar primer i pot quedar tercer o pot quedar últim, eh? I això la gent, i com que les mànigues són intenses, perquè són de poc temps, i quan ho surt un ja surt l'altre, saps? Al cap d'acabar una màniga, de seguida hi ha l'altra, i és tot intens, és molt enèrgic tot, saps? I això és un espectacle bé. A més, hi haurà la zona lúdica, l'espectacle després de la competició, tot és... És un aconteixement de com d'anar al nivell. Pensem que hi ha coses aquí que es fan que només es veuen quasi en un mundial de motociclisme.
4: Doncs Néstor Godino, Joan Cuberó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més als estudis de Ràdio Abrera. Esperem gaudir molt d'aquesta prova de la Copa d'Espanya de Superenduro aquí al municipi, i moltíssimes gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies a vostès per l'atenció.
4: Recordem també que podreu trobar tota la informació a través dels perfils Instagram del Motoclub Abrera, també de l'Ajuntament d'Abrera.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
7: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
8: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
9: Però on ho veus, tot això?
8: a les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
9: No.
8: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
9: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
10: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
11: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
9: Ràdio Abrera, digui.
12: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
9: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
12: I us encarregueu de tot?
9: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
12: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
11: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
13: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Sender, sender.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
6: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
5: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
6: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
5: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: Paqui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

Connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Plenuncat per previsió de ruixats torrencials. Les properes hores haurem d'estar alerta. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. Tot i que ja treva la calor, el Servei Meteorològic ens ha alertat del nivell 4 a 6 al risc màxim per aquests aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. I un dia més parlem de la crisi de la migració. La policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Són persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar, recordem-ho, 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat aquesta darrera nit. Per cert que també s'ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. I amb aquest rerefons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'orígens, un moviment d'iniciativa ciutadana que va ser rebutjat a Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes s'han convocat una manifestació una hora abans a les 6. Des dels Comuns, David Cid demà en contundència que es prohibeixi l'acte.
3: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
2: Hem de dir que el govern preveu, ha dit, un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar i vetllar que això no passi. I l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA CRES, ha detectat el virus del Nil Occidental en exemplars de mosquits capturats als aiguamolls a l'Empordà, en una zona, això sí, allunyada dels nuclis urbans. Diuen que de moment no hi ha motius per alerta. I el Festival Camins de Manresa creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de l'ADO Pla del Bages. Després d'una primera edició al juliol, torna amb actuacions com Manu Guix o Ramon Mirabet.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartit i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartit, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6è de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació. Comunicació.
4: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
1: Abrera Informació. Joventut.
4: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686 253 157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu a la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació de diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer oficial els propers dies. I uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat a Brians 2 per reivindicar més seguretat als centres penitenciaris i per denunciar agressions als treballadors. La queixa és recurrent i el recent atac a una treballadora diumenge passat ha tornat a esgotar la paciència del col·lectiu. Aquest mateix divendres, Brians 2 s'ha tornat a viure un nou episodi quan un intern ha atacat dos funcionaris, segons han detallat els mateixos treballadors. El col·lectiu Marea Blava reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar plantejament Antilles, un sistema de treball per binomis i atorgar més autoritat als funcionaris. Més qüestions. Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. I és que aquest tram concentra una part important dels vehicles viaris, dels delictes diaris, a Catalunya degut a l'alta mobilitat de camions i la manca de suficients aparcaments tancats i vigilats. Eduard Rayac és president de CETRANS.
2: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de l'AP7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
1: I a partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge, i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer un pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el Port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament total de la carretera. I un home de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han passat cap a les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra, la comissaria de Sort, han estat alertats de l'accident i investiguen ara per ara les causes d'aquest succés.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper cap de setmana, del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte, dia 20 d'agost.
4: El dissabte, el primer que farem, a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer. Que si passa algú, se l'oferirà, com sempre, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5:30, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6:30, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, eh? És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada d'havaneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el ball de Revetlla.
3: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
4: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5:30 comencem amb la demostració de puntaires. I després, una cosa molt bona, eh? A les 6:30 es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7, es fan les sardanes.
3: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major de del barri, Isabel de Frutos.
4: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
3: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Acció social.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
3: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació de la RL4 de Rodalia s'ha restablert entre Calaf i Manresa després que s'hagi resolt la incidència en la infraestructura provocada per les condicions meteorològiques adverses que ha provocat que estigués tallada des de primera hora del matí. El servei està recuperant progressivament de manera la seva ritme habitual, segons ha informat l'operadora pública. L'avís del tall a la línia s'havia emès a 6:45 del matí. A conseqüència del tall, Rodalies havia desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar les dues estacions. El tall ha coincidit amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des d'ahir al vespre. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per demà dissabte, no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi o l'hostilitat o la discriminació. L'executiu ha defensat el dret de reunió i manifestació, que diu és fonamental però que no és absolut, per això ha advertit que treballarà i traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació, que és a les 7 de la tarda. Per contrarrestar aquest acte de mal, la coordinadora anti feixista ha convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, també a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte.
2: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant, pot ser, no?, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 a la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. I 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de Tarragona. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que hi han començat a treballar aquest agost. La renovació de la flota forma part d'un nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El segon torneig de Molk i del Suro ha reunit un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitlles El Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
4: Amb motiu de la Festa Major del poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molki del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes. Va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molki, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment en el torneig.
3: Fa tot just un mes, el Club de Bitlles El Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del Molki i d'altres modalitats de bitlles, com les bitlles catalanes o el CUP, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila en parla.
4: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on a part del molqui també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el cub, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per aquesta temporada portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro i, si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
3: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
4: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla, i si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
3: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de Petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram, @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de via.

0: vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Plenuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 sobre 6 d'intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, com va passar ahir després que registressin pedres de 3 centímetres en alguns punts de Catalunya amb fortes pluges. Més temes. L'Ajuntament de Capdaval, on el Ripollès, ha instal·lat càmeres de controls accessos de la zona del lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Lloses per controlar els vehicles no autoritzats que accedeixen a la zona. Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades al municipi, en aquests municipis, que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost. També en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora que aprofiten tenint una targeta. Les sancions per passar sense autorització poden anar des dels 200 fins als 500 euros. Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de Campdevànol.
2: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
1: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment d'un 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte al mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. La detinguda per apallissar un home a Torelló és llogatera, és la llogatera que tenia, que temia, perdó, perdre el pis on vivia. El que en un inici semblava un robatori violent, el jutge va enviar a la presó els dos arrestats per l'intent d'assassinat, simulació de delicte i lesions. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al pis de dalt. Tornem d'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text, material autoeditat, l'ordinador tauleta digital i els continguts educatius digitals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre d'enguany, amb dos dies inclosos. L'ajut s'adreça a tot l'alumnat empadronat a Abrera a data 1/1/2026 i matriculat en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d'ensenyament obligatori des d'I3 a quart d'ESO. Per a aquelles famílies que compren els llibres de text a través de les AFA dels centres públics d'Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició. En canvi, aquelles persones que ho facin a través d'un comerç o per qualsevol altre mitjà, a través del centre educatiu o AFA, en el cas que l'escolarització sigui fora d'Abrera, hauran de sol·licitar aquest ajut. La subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és del 50% del cost. A més, en el marc de l'aposta dels centres educatius per a l'ús de les tecnologies a l'aula, es concedeix un ajut econòmic de 75 euros per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital per als alumnes d'ESO, així com una subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals. Igualment, per a l'alumnat matriculat en escoles d'educació especial, l'ajut és del 50% del cost del material didàctic. A més, els informem que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya atorga un ajut de 60 euros per a material escolar en forma d'avals a l'alumnat de primària i secundària. Els informem que un mateix objecte no pot estar subvencionat dues vegades i, per tant, si ja fan ús o tenen la voluntat de fer-ne, de l'ajut que es proporciona des de l'Ajuntament d'Abrera per a l'adquisició dels llibres i material autoeditat, és preferible que els vals que atorga la Generalitat els destinin a altres conceptes com elements d'escriptura, papereria, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Recomanem a les famílies que per a formalitzar aquesta petició utilitzin de forma preferent el canal telemàtic a través del web municipal abrera.cat. Si necessiten suport en aquesta tramitació, poden contactar amb el servei d'atenció ciutadana al telèfon 93 770 0325 en el següent horari. Matins de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres de 4:45 a 7 fins al 31 d'agost i dimarts i dimecres de 4:45 a 7 a partir de l'1 de setembre. En el cas de necessitar fer el tràmit de forma presencial i per tal d'evitar esperes, el recomanem demanar cita prèvia de forma telefònica al telèfon 93 770 0325. Recordem, el termini de presentació de les sol·licituds de l'ajut restarà operatiu des del dimecres 19 d'agost i fins al divendres 6 de novembre de 2026, amb dos dies inclosos. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
3: S'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
0: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La Policia Nacional ha tornat avui a desallotjar la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hagi tornat a passar-hi la nit. Són les persones que van decidir tornar a aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit. La Policia Nacional, per cert, ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. Hi ha 5 persones detingudes. Els demanaven 9.000 euros pel viatge. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per aquest dissabte a Barcelona, no fomentin, promoguin o incitin directe o indirectament a l'odi, a l'hostilitat i a la discriminació o la violència en grup. En un comunicat, l'executiu ha defensat el dret a reunió i manifestació, que diu que és fonamental però no és absolut. Per això ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació. La campanya de l'arròs del Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada als costos de producció i al preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur del sector. Josep Antoni Vidal és responsable del sector de l'arròs al Sindicat Agrari.
2: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on hauria de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alguna cosa. No, això no es pot assumir.
1: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de muntanya i l'Aran. Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Abasta 144 municipis. I Roquetes es prepara per un cap de setmana de música d'arrel a la 33a edició del Tradicionarius. El festival reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté per l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. Comença avui i demà dissabte a l'Hort de Cruells.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 2 acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Comunicació.
3: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686-253-157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i activat un grau de perill de 4 per sobre 6 amb la intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Recordem que això ja va passar ahir. Es van registrar fenòmens amb pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Ara sí, teníem algun problema tècnic. I la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons. Un estudi liderat per la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa. L'escoltem.
2: En nuestro estudio nos hemos centrado más en el efecto sobre las arritmias, que era una patología que no había sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
1: I Girona reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'hospital que haurien d'acabar aquest proper mes de novembre. I parlem del Festival Camins de Manresa, que creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de la DO Pla del Bages. Des de la primera edició, al juliol, el festival arriba amb una proposta que combina projectes com Ramon Mirabet, Manu Guix i Lara Andrés amb maridatges de vins i experiències gastronòmiques. Acabem parlant d'esports. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba. El conjunt gironí enceta la segona jornada a segona A avui a les 9 de la nit. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies amb xarxa. Fins ara.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper cap de setmana, del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte dia 20 d'agost.
4: El dissabte el primer que farem, a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer. Que si passa algú se l'oferirà, com sempre, vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5:30, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6:30, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada de veneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el Ball de Revetlla.
3: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
4: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5:30 comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, A les 6:30 es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
3: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri, Isabel de Frutos.
4: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
3: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Acció social.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contrarrellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
3: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el PAC perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets impressionant.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu.
2: Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: I escoltar-te

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: la porta.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Una persona ha resultat ferida amb cremades en un incendi d'un habitatge de Santa Coloma de Gramenet al carrer del Mau, al número 39. Els bombers, que han rebut l'avís poc minuts abans de les 7 de la tarda, hi han destinat 6 dotacions. El foc s'ha donat per extingit poc abans de les 8. Algunes persones han estat desallotjades i una ha estat rescatada en caputxa i està sent atesa pel sistema d'emergències. Els bombers fan ara tasques de ventilació de l'edifici. I a l'àmbit internacional, almenys 14 persones han mort i 121 han resultat ferides en un atac rus amb drons contra el centre comercial de la ciutat ucraïnesa de Kryvyi Rih. Els drons han atacat en dues onades, mitja hora després del primer impacte i de l'incendi inicial. S'ha produït un segon atac contra els serveis de rescat. Hi ha 22 menors ferits, 5 d'ells han estat crític. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre 2012 i 2024. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina Reproductiva de Xeus Dona.
3: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus ovòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
2: I els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou a Barcelona, els barris de Maternitat i Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit. El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i també TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació en aquesta zona. I precisament parlem de futbol. La primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus reben l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. Diumenge a 2:15, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de les pluges. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges torrencials locals aquesta nit i al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i activat el grau de perill 4 sobre 6 per intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Ahir, recordem-ho, es van registrar pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Avui les temperatures han estat més baixes. La màxima ha estat a Constantí i ha fregat els 35 graus. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, previst per demà a la tarda a les 7 a Barcelona, no fomentin, promoguin o incitin a l'odi i la violència. L'executiu ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant la manifestació. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà.
2: Nosaltres, al darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu de la crisi a Ceuta. És l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer els propers dies. Avui la Policia Nacional ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín i ha reubicat 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals. També s'ha començat a enterrar les 18 persones que van morir mentre intentaven entrar al país el dia 30 i el 31 de juliol. I el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla, encara recta final aquest cap de setmana, en 4 concerts amb Camerata, Agitata, Mozart i Boqueria.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
3: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. ¿Qué tal a todos? Vamos a estar juntos una hora ininterrumpida con buena música y con canciones súper divertidas como esta, Jet Control, Lo dicho, con muchísima calor, con muchísimo cariño, vamos a estar aquí una hora ininterrumpidamente. Esto es el Power FM. Menuda canción, que la marcamos en todas las fiestas que vamos a pinchar por ahí, que son muchísimas y sobre todo a vosotros os trae muy buenos recuerdos,

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué hora son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: l'hora 23.
1: Permanece en la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en la...

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Ja saps com som. Com sempre, Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: body, baby, do that conga.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.
3: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors.